L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El govern i els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial en plena vaga docent avui amb epicentre a Girona i Catalunya Central. Els sindicats, recordem, reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Anem ara a saber com s'està vivint aquesta jornada en un dels punts afectats. Anem fins a Banyoles, on allà hi tenim el nostre company, el David Bertran. David, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Molt bon dia. Aquí a Banyoles una quinzena de docents s'han trobat a les 8 del matí a l'aparcament del supermercat Condis per iniciar una marxa lenta amb cotxe cap a Girona, tal com s'ha fet també en d'altres localitats de la demarcació. Ho han fet amb ànims de seguir portant les seves reivindicacions fins als serveis territorials d'educació, on hi haurà aquesta nova trobada entre governs i sindicats. Entre els manifestants hi havia, però, un escepticisme generalitzat, ja que asseguren que el departament sol fer promeses buides que queden molt bé davant l'opinió pública, però que no van acompanyades de mesures reals en els centres. Explicaven que, tot i que en els darrers dies s'ha compromès a reforçar el personal a les aules, per altra banda s'estan trobant amb pujades de ràtios de cara al curs que ve. Abans de la reunió amb el govern està previst que els docents facin un esmorzar popular a les 10 a la plaça Catalunya i una classe al carrer Informativa oberta a la ciutadania per explicar les seves reivindicacions. A les 12 s'iniciarà la manifestació principal des de Correus fins als serveis territorials d'educació. Durant la protesta portaran flors grogues o negres amb el lema "Per temps de flors ens plantem".
2: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha agraït a la xarxa avui que per fi els sindicats fora d'aquest acord assisteixin a la mesa de negociació.
4: Vam aconseguir consensuar una proposta, no, de document que finalment es va materialitzar i que unes dues terceres parts aproximadament podríem dir que està consensuada, no, amb el sindicat majoritari del sector. Nosaltres som el majoritari al sistema educatiu. I bé, què n'esperem d'aquesta trobada? Doncs primer ens alegrem que vinguin, perquè les últimes sessions havien estat convidats com sempre, perquè tenen representació a la mesa, però no havien assistit i per tant estan també deixant de tirar endavant, doncs, les seves funcions, de defensar drets de treballadores, i per tant celebrem que hi tornem a venir.
2: El conflicte s'ha tensat encara més després de la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. I pel que fa a la mobilitat, afectacions a algunes vies per aquestes manifestacions, com ara la C-55 a Clariana de Cardener. A banda, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 a Riba-roja d'Ebre deixa la via completament tallada en aquest punt i treballen de dotacions dels bombers.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Plaza Ripollès FM.
1: Separats tirant la canya a prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut

0: més que mai, la Creu Roja hi és,
1: al costat dels nens i nenes,
0: dels avis i de la gent que està sola,
1: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó o paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR. VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
4: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
5: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern i els sindicats d'USTECSTES, professors de secundària i CGT, intentaran acostar posicions avui en una nova mesa sectorial que s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45 del matí. Els sindicats obriran de nou les negociacions amb el reclam de millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres. Connectem ara amb la nostra companya, precisament des d'aquest punt on està la nostra companya, l'Anna Ruiz. Anna, quin és l'ambient des del Departament d'Educació? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. La reunió ha començat a partir de 9:45 del matí i participen els sindicats Comissions Obreres i UGT, els dos sindicats que van signar l'acord amb Educació, i també la resta de sindicats que s'hi van desmarcar, són els majoritaris. USTEC i el Sindicat de Professors de Secundària, a més de la CGT, tres sindicats que insisteixen en les seves reclamacions salarials, tot coincidint amb la proposta que hauran d'escoltar de veu de la consellera Sàdigo per millorar el pla d'inclusió a les escoles i instituts catalans. Així que a veure quina és l'expectativa, què pot sortir d'una reunió que podria suposar un punt d'inflexió pel que fa a la situació, rebaixar la tensió i reconduir el llarg cicle de vagues que pot durar fins al mes de juny si és que no millora la situació.
2: Gràcies, Anna. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I avui, dia de vaga també dels docents de Girona i de la Catalunya Central, anem de fet fins un dels punts on s'està celebrant l'acció unitària, és a Vic avui. Allà hi tenim a la nostra companya, la Judit Lechón. Judit, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia, Maria. Doncs mira, més d'un centenar de docents s'han concentrat avui a primera hora a la plaça Major, alguns en bicicleta i alguns a peu. Aquest era el punt de partida d'una ruta que iniciaran per la ciutat, com dèiem, alguns en bicicleta i altres a peu, i on aniran fent petites accions. En diuen tan reivindicatives com lúdiques. Per exemple, davant l'escola La Sínia volen tallar el trànsit i allà mateix fer-hi el joc de les cadires. O un altre punt, com pot ser l'Atlàntida, on també s'hi concentra un volum de trànsit important a aquestes hores del matí, faran altres jocs, tot plegat, doncs per demostrar unitat i continuar reivindicant totes les millores que hem comentat anteriorment.
2: Gràcies, Judit. Estarem pendents des d'aquest punt. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I en mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades aquest matí per les manifestacions dels docents. A més, un incendi forestal declarat aquest matí a la TV Baixa, 7411 Riba-roja d'Ebre, deixa encara la via completament tallada en aquest punt. I treballen 10 dotacions dels bombers i l'incendi ja ha estat estabilitzat. També un accident a la C-16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments a la línia R2 Sud de Rodalies per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
1: El veí del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
2: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
7: Hello, I'm Sabrina Carpenter.

0: 11. Ripolles FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents de la mesa sectorial entre govern i els sindicats Ustec Estès, professors de secundària i CGT, que ha de servir per acostar posicions en les negociacions. La reunió s'està duent a terme aquest matí al Departament d'Educació des de 9:45, en un dia marcat també per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i Girona. Els sindicats reclamen millores salarials, reducció de ràtios i més recursos als centres educatius. Anem ara fins a un dels punts on s'estan aplegant els docents, concretament al Manresa, on tenem previst tallar la C25 i la C16. Ja hi tenim a la nostra companya, l'Ona Pardo. Ona, com va tot plegat? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs mira, la concentració ha sortit a les 9 del matí des de tres punts diferents, Sallent, Artés i Manresa. Les tres columnes ara encara estan caminant i s'espera que es trobin d'aquí una estona al punt on conflueixen la C25 i la C16, Sallent. Aquestes carreteres ja les han tallat a quarts de 10 del matí quan han sortit les columnes, però de moment hi tornen a passar cotxes. La concentració de Manresa és la més nombrosa, liderada per una pancarta amb el missatge "bloquegem-ho tots". Espera, com dèiem, que la concentració s'allargui fins ben entrada la tarda i que en algun moment del dia tornin a tallar les dues carreteres. De fet, al migdia es farà una botifarrada i la tarda continuarà amb un concert i també un partit de futbol.
3: Gràcies, Ona. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I qui també s'ha manifestat ha estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes usuàries de trens de Catalunya han desplegat dues pancartes aquest matí amb proclames com "no a la línia R Aeroport" o "més trens per tothom i menys avions per una minoria". I pel que fa en la mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per les manifestacions, com sentíem en uns moments, es tallaran també la C25 i la C16, tot i així també un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-7411 Ribarroja d'Ebre deixa encara la via completament tallada i treballen encara els bombers, tot i que ja ha estat estabilitzat. I també un accident a la C16 a Puig-reig deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I l'IPC es va moderar l'abril fins al 3% a Catalunya, una dècima menys que al març i per sota de la mitjana espanyola, situada al 3,2%. La baixada s'explica principalment per l'abaratiment de l'electricitat i el gas, mentre que la inflació subjacent també va baixar fins al 2,6%. El govern espanyol també ha anunciat que a partir de l'1 de juny es retirarà la rebaixa de l'IVA i tornarà al 21%. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Campdevànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi cantes largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: This is Rosé.
3: Hi, this is Bruno Mars.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre el govern i els sindicats ustequestes, professors de secundària i CGT. Amb tot s'ha convocat una nova reunió pel dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i també un pla de xoc de plantilles i d'educació inclusiva. N'ha parlat fa uns minuts a la Yolanda Segura, portaveu d'Usted, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
3: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la Conselleria que en les properes, la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
2: La reunió s'emmarca en un dia també marcat per noves mobilitzacions del sector a la Catalunya Central i a Girona. Anem, de fet, fins un d'aquests punts on s'han aplegat els docents, on hi ha previst la mobilització unitària. Anem fins a Girona, on hi tenim el nostre company, el Pau Villafañe. Pau, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs des de Girona, on ara mateix centenars de docents comencen a concentrar-se davant de Correus per iniciar la manifestació d'avui. En aquest cas, sota el lema "Per temps de flors ens plantem". El col·lectiu aprofita la celebració de la mostra floral per fer visible el seu malestar i els manifestants portaran flors grogues i negres que deixaran plantades davant dels serveis territorials d'educació. És la vaga territorial que avui correspon a les comarques de Girona en el marc del mes de mobilitzacions convocat pel sindicat ustequestes.
2: Gràcies, Pau. Bon dia.
4: Molt bon dia.
2: I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes de la plataforma per al transport públic, Dignitat a les Vies, d'Aeroport, Salvem l'R2 Nord i la xarxa de plataformes unitàries de trens de Catalunya han desplegat aquest matí dues pancartes amb proclames com "No a la línia R Aeroport, volíem dir, o més trens per a tothom i menys avions per a una minoria". I en mobilitat, reobertes ja les carreteres afectades per aquestes manifestacions. Encara ara un incendi forestal declarat aquest matí a la TV-baixa 7411 a Riba-Roja deixa la via completament tallada. Encara hi treballen els bombers, tot i que l'incendi ja ha quedat estabilitzat prop de les 10 del matí. Pel que fa al servei ferroviari, retards a la línia R2 Sud per una incidència en la senyalització a Vilanova i la Geltrú. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
7: Jordi Casas no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant la vinentesa, li han fet creure que el programa era revival. I s'ho ha cregut.

0: El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade. Amb tots vosaltres, Jordi Casas.
1: Senyores i senyors, benvinguts un dia més al Hit Parade. Ja sabeu que actualment està molt de moda la música dels 60, 70, 80 i 90. Possiblement aquesta música està de moda perquè actualment estem fent alguna cosa malament musicalment parlant i ens ve de gust, doncs, escoltar totes aquelles cançons que en el seu dia van ser un número rotund. I a més, cançons que em conec com si jo fos el seu papa perquè les havia presentat com a novetat. És el cas d'aquest tema d'un noi nord-americà, es diu Glenn Medeiros, podria ser el cosí de Pinocho, i això era una preciosa balada que es deia "Res canviarà el meu amor per tu", un tema que havíem posat molt i molt a la cadena 13. Glenn Medeiros, "Nothing's gonna change my love for you". If I...

L'altre dia un noi, un amic, em va dir: diu, aquest és del meu poble. Dic, què ha de ser el teu poble? Diu, sí, de Berga, Chris de Berga. Dic, no de Berga, no, Chris de Berg. Això era una balada increïble que es deia Lady in Red, la dona de vermell, que dona pas al líder de Roxy Music. Ell es diu Brian Ferry, i aquesta era una cançó dedicada a tots aquells esclaus i esclaves de l'amor. Slave to Love, Brian.

Jordi Casas no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant l'avinentesa, li han fet creure que el programa era revival. I s'ho ha cregut. Connecta amb els clàssics més exitosos dels 70, 80 i 90. El clàssic que presenta clàssics.

amb una cançó llarguíssima que es deia Tubular Bells i també amb les cançons típiques amb Maggie Reilly, la veu d'aquesta vocalista, temes com Five Miles Out, To France o, per exemple, aquest tema brutal que es deia Foreign Affair, Assumptes Exteriors, una cançó brutal del gran Mike Oldfield que dona pas als Asia, que eren una banda formada de diferents bandes, com per exemple els Yes. Això es deia Only Time Will Tell i va ser una d'aquelles balades número indiscutibles a l'època.

era a l'ull de... no penseu malament, l'ull del tigre, The Eye of the Tiger, amb el Survivor, una cançó d'una pel·lícula, d'una de les pel·lícules de la sèrie Rocky, protagonitzades per Sylvester Stallone. Eye of the Tiger, Survivor, i ara mateix tornem a escoltar els Asia amb una cançó brutal dins aquest rock simfònic que es deia The Heat of the Moment. La podríem traduir com la calor del moment. Estava escrit d'aquesta manera, tot i que vol significar l'èxit del moment. Heat of the Moment, Asia.

Una gran banda amb una cançó espectacular aquí al Hit Parade, recordant temes de bé, fa molts anys, de l'any de la Maria Castanya. Últimament m'ha donat per posar temes dels 80s, però un bon dia també el posarem, òbviament, dels 70s i dels 90s. Yes, owner of a lonely heart, propietari d'un cor solitari o propietària, tema que dona pas a Eddie Van Halen, en pau descansi, ens va deixar fa algun que altre any, amb una de les seves grans cançons. Això es deia Jump.

Money for nothing, amb els sense un duro. És el que significa Dire Straits, una banda britànica liderada per Mark Knopfler, que precisament sempre ha semblat per l'estil musical una banda americana. Dire Straits, Money for Nothing, donant pas a una banda d'australians. Al mig de la cançó veureu que us vindrà de gust menjar-vos un kebab, perquè van dient kebab, kebab, kebab. Fixeu-vos en aquesta cançó que ens arribava als anys 80 des d'Austràlia amb Real Life. Això es deia Envia'm un àngel, Send Me an Angel.

La nostra audiència també és Hit Parade. Hem parit Hit Parade per remoure els teus records.

Falco, un austríac que malauradament ens va deixar fa molts anys a la República Dominicana d'un accident de cotxe mentre enregistrava el videoclip d'una de les seves cançons. Creador de Der Kommissar o aquest Rodney Amadeus, una cançó que va parlant de dites de Wolfgang Amadeus Mozart fins que diu dia tal de l'any tal en Falco treu Rock Me Amadeus. I ara molta atenció a aquesta cançó. Ens anem d'Àustria a Alemanya amb una banda que bé, bàsicament coneixereu per dues cançons. Una d'elles era aquesta que es deia P. McInerney. Atenció, era l'any 1985 quan això va ser un número indiscutible amb Propaganda. P. McInerney.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Finalitza sense acord la mesa sectorial entre govern i els sindicats d'Ustequestès, professors de secundària i CGT. Amb tot s'ha convocat una nova reunió el dimarts per tal de resoldre algunes de les qüestions que han quedat damunt la taula, com ara la qüestió salarial i un pla de xoc de plantilles i l'educació inclusiva. N'ha parlat Yolanda Segura, portaveu d'Uste, que ha reiterat un cop més que no volen renunciar a parlar de salaris.
2: Per tant, parlarem d'inclusiva, sí, però no volem renunciar a parlar de salaris. I tenint en compte que vam quedar fora d'aquesta qüestió, aquesta qüestió va quedar fora en les darreres meses de negociació, perquè no torni a passar, nosaltres hem demanat a la Conselleria que en les properes, en la propera negociació que seria doncs aquest dimarts que ve, vinguin amb una proposta concreta de marc de negociació que situï també el tema salarial, que és la qüestió on hem quedat més lluny, i que comencem per aquest tema.
1: Per la seva banda, Esther Vila, portaveu de la Federació d'Educació de Comissions Obreres, ha valorat positivament la trobada i ha insistit en la necessitat d'arribar a un acord amb els sindicats representatius i començar a treballar el més aviat possible.
3: La conclusió que hem tret de del primer punt, no?, del primer pas que hem fet totes, aquest esforç, no?, de retrobament i tirar endavant, doncs hem acabat acordant amb el departament que la setmana vinent, el dimarts, ens tornaríem a trobar per començar ja a treballar d'una manera més intensa, i sí que li hem demanat al departament doncs que ens faci unes primeres propostes, no?, i quins marcs i quins marges per poder treballar prèviament a la documentació i veure doncs de quina manera podem entre totes encaixar.
1: La reunió s'emmarca en una nova jornada marcada per les mobilitzacions del sector de la Catalunya Central i Girona. En aquests moments els docents tallen de fer la C16 en una marxa lenta a Sant Fruitós de Bages. I qui també s'ha manifestat han estat les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei prèmium només per turistes. Els activistes han desplegat dues pancartes amb proclames com no a la línia R Aeroport o més trens per a tothom i menys avions per una minoria. I l'IVA de la llum i el gas tornarà a ser del 21% a partir de l'1 de juny per la moderació de la inflació, que es va situar en el 3% a l'abril. Malgrat l'encariment dels carburants, l'Institut Nacional d'Estadística ha anunciat que l'IPC s'ha moderat dues dècimes. Per tant, segons ha anunciat el govern, l'electricitat, el gas i els pèl·lets recuperaran l'IVA habitual, ara rebaixat al 10% a partir del juny. Es mantindrà, però, la rebaixa fiscal als combustibles fins al, en aquest cas, el 30 de juny.
0: Notícies en xarxa.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
5: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
6: Atenció!

0: deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
1: i mil excuses per pujar el volum.
0: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

0: Pep, que porto.
1: El Ripollès som la referència dels èxits.
2: Ets a Ripollès FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
4: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
5: Creu Roja.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
7: Hey, what's up? I'm Sam Feld.

0: στρες. Δίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μουνέλ, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts, això sí, s'emplacen a continuar negociant dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i per l'escola inclusiva. El govern posa l'èmfasi en les millores d'atenció a l'alumnat, però els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Així ho han valorat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
4: Si el dilluns ens arriba una proposta insuficient que no situa doncs, millores salarials i només vol parlar un altre cop de la inclusiva, doncs, evidentment nosaltres per nosaltres això serà insuficient. De la mateixa manera que seria insuficient una proposta que només parlés de salaris. Per nosaltres això tampoc seria suficient i tampoc entraríem en aquest marc de negociació.
5: Hem d'estudiar diferents mesures, veure en aquest sentit també aquests marges necessaris que podem trobar amb un acord de més de 2.000 milions d'euros per tal de poder trobar i desencallar aquesta situació, que ens sembla que nosaltres, evidentment, farem tots els possibles perquè així sigui.
3: Mentrestant, avui han continuat les mobilitzacions territorials dels docents a les comarques de Girona i també a la Catalunya Central, avui en el tercer dia. I Agricultura, que concentra esforços en la lluita contra el senglar, invertirà enguany 5 milions d'euros en comercialitzar-ne la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada en combatre la pesta porcina africana. Concentra esforços des de principis d'any, ja que s'han fet unes 27.000 captures. I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa, això sí, dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Això sí, continuaran els bonificats als carburants. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el papa Lleó XIV es reuniran pròximament al Vaticà. Ho ha confirmat fons a l'executiu espanyol. La trobada tindrà lloc abans que acabi el mes en el context d'un viatge del cap de l'executiu i es produirà uns dies abans de l'inici del viatge que el pontífex té previst, recordem, fer a Espanya el mes de juny. I l'Audiència Nacional ha deixat vist per sentència el judici contra la família Pujol-Ferrusola i una desena d'empresaris per corrupció econòmica després de 38 sessions a les seus de Madrid i a San Fernando de Henares i amb la declaració al voltant d'uns 200 testimonis. Es demanen fins a 29 anys de presó.
2: Notícies en xarxa. Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Yo, what's up, guys? This is Ugel.
1: Hi, I'm Joel Coy.

Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Michael Schulze.

0: Les 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern i els sindicats se citen dimarts vinent per mirar d'acostar posicions després de la primera trobada de la mesa sectorial amb la consellera Esther Niubó al capdavant. El govern insisteix en millores per la inclusiva mentre que els sindicats exigeixen tractar també les millores salarials en la propera trobada. Fan una crida als docents a continuar mobilitzant-se i mantenen les convocatòries de vaga. Ustec està d'acord en parlar dels recursos per l'escola inclusiva, però reclama posar sobre la taula les millores salarials. Yolanda Segura és la portaveu.
4: En canvi, en matèria salarial, aquí hi ha un escull molt gran. I és que l'acord és tan, diguéssim, explícit i concret que aquí no, en el marc de l'acord no hi ha marge de millora. Per tant, la voluntat, en aquest sentit, ha de ser de la consellera de reobrir i ampliar aquest acord, en aquest marc sobretot.
3: I la rebaixa de l'IVA sobre l'electricitat i el gas s'eliminarà l'1 de juny després que la inflació s'hagi situat al 3% al mes d'abril. És una millora de només una dècima respecte al març, però se situa dins dels límits establerts pel decret per fer decaure la rebaixa de l'impost. Sí que continuaran bonificats els carburants. Escoltem Albert Ferrer, responsable de treball de Comissions Obreres.
5: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem, en primer lloc, un major impuls en la intervenció pública per a contenir la inflació i evitar que els costos d'aquesta crisi de preus, que és d'àmbit global, recaiguin en les persones treballadores, que són del tot alienes a l'origen d'aquesta crisi.
3: I és que l'electricitat i el gas han baixat prop d'un 2% a Catalunya en comparació a l'abril de 2025. Més temes. L'expedient de regulació d'ocupació de Glovo afectarà 91 repartidors a Catalunya. És el 21% dels 436 riders afectats per l'ERO a tot Espanya. Operen principalment en municipis de l'àrea metropolitana i zones de la costa, cap d'ells a la ciutat de Barcelona. Ahir a la nit, Glovo i els sindicats van arribar a un acord unànime per reduir l'afectació de l'ERO i oferir indemnitzacions de 37 dies per any treballat. I els Mossos d'Esquadra han detingut i han desnonat aquest dijous al matí una veïna de Reus víctima de violència masclista que vivia en un pis de l'Ajuntament. Han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents. Un dels arrestats és, com us dèiem, la mateixa inquilina del pis. Des de l'Ajuntament asseguren que s'han ofert alternatives residencials ajustades a la situació de l'afectada. El sindicat ha explicat que l'única opció que se li ha proposat ha estat el pagament de dues nits d'hotel.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Hit Parade! Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
3: Ahir vaig veure la Maria.
4: I com està la seva filla?
3: Encara és complicat, però es troba molt millor.
5: Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si has patit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: I am Dasha.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La primera reunió entre Educació i els sindicats en vaga ha acabat sense acord, però les dues parts s'han emplaçat a continuar negociant el proper dimarts. Els elements principals de la negociació són les millores salarials i l'escola inclusiva. El govern posa èmfasi en les millores a l'atenció a l'alumnat i els sindicats volen incloure el punt del salari a la propera trobada. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
3: Tenim un acord suficientment ampli, suficientment obert i suficientment flexible per tal de poder trobar aquells elements que puguin generar el consens necessari per trobar una via de solució en aquesta situació.
2: I primera reunió de mediació avui entre els sindicats i la direcció de Nissan per l'ERO plantejat a Catalunya. Els sindicats anuncien defectes de forma, asseguren que l'empresa no ha facilitat tota la informació obligatòria ni ha coordinat correctament el procés amb altres plantes europees. L'empresa parla de 211 afectats, però els sindicats apunten que la xifra pot ser més alta. Ho ha explicat a la xarxa Joan Carles Llepes, coordinador de la secció sindical de Nissan.
4: Ens va indicar que potencialment l'afectació era de 569 persones. 2-3 dies després, la comunicació va ser, estem amb el procés, evidentment, d'estudiar tota la documentació que ens fan facilitar el passat dia 11, i aleshores, pues, a partir d'aquí veurem veritablement si la xifra és aquesta, real. Evidentment, nosaltres el que estem buscant és la nul·litat d'aquest expedient.
2: I un treballador ha mort en un accident laboral avui a Sant Pere de Ribes. L'home de 64 anys estava fent tasques de manteniment en una nau industrial en un punt situat a uns 7 metres d'alçada quan ha caigut per causes que s'estan investigant. El cas és en mans del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Vilanova i la Geltrú i del Departament d'Empresa i Treball. I la Conferència Episcopal Espanyola ha atorgat a Rosalía el Premi Bravo, la categoria de música, pel disc Lux. El jurat del premi també ha reconegut la directora Alauda Ruiz de Azúa per Los Domingos i el periodista Javier Cercas, autor del Boig de Déu a la fi del món, sobre, recordem, el viatge que el papa francès va fer a Mongòlia l'any 2023. En clau esportiva, el Girona afronta el partit més important de la història. Situats en zona de descens, els gironins necessiten guanyar la Real Societat a Montilivi. Ahir l'Espanyol va tornar a guanyar després de 18 partits sense fer-ho i van fer un pas més cap a la salvació. La permanència a primera encara està més cara aquesta temporada. En una hora més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: sentis que toques fons. Quan no puguis seguir jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El tercer dia de vaga avui dels docents aquesta setmana continuen les mobilitzacions territorials de mestres i professors. Avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central. A Girona, prop de 4.000 docents s'han manifestat i han plantat davant dels serveis territorials després de fer-hi una marxa lenta. Tot plegat, també al Bages, centenars de docents han sortit de bon matí en tres columnes fins a tallar la C25 i la C-16. Hores d'ara, fins a les 5 de la tarda, de part d'educació ha xifrat el seguiment amb un 21%, mentre que els sindicats ho xifren en un 55%. Avui, que a més hi havia entre educació i sindicats, reunió que ha acabat sense acord i s'han emplaçat el proper dimarts. I el Departament d'Agricultura concentra esforços en la lluita contra el senglar i invertirà en guany un total de 5,2 milions d'euros, 2,2 d'aquests a comercialitzar-la la carn. Avui s'ha reunit la taula del senglar amb la mirada posada a combatre la pesta porcina africana. Des del gener s'han capturat 27.000 senglars i el Departament vol allargar la temporada de caça. Òscar Ordeig és el conseller del RAM.
3: Va lligat amb les campanyes que ja estem fent i que continuarem de la cuina de la carn de caça i la gastronomia. Sabeu que estem treballant amb cuina, amb potenciar la cuina catalana, i per tant una part de la cuina catalana ve també de la carn de caça.
2: Aquesta setmana, per cert, s'han detectat 14 nous positius. I Unió de Pagesos amenaça mobilitzacions a principis de juny si la Conselleria d'Agricultura precisament no solventa els ajuts pel canvi climàtic. Asseguren que la lentitud en què el departament està tramitant els ajuts posa en risc la viabilitat de la pagesia. Jaume Gardenyes és responsable d'Unió de Pagesos.
4: Per motius d'agenda no se'ns contestarà res en tot el període estiuent. Si no es fa res abans del mes de juny, nosaltres s'ha presentat diverses propostes al departament i us vam dir, si ens hem de tancar dintre el departament i fer una vaga de fam, la farem, farem les mesures pertinents per a poca gent que tinguem disposada a treballar amb aquestes propostes.
2: I la web de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha patit un ciberatac extern que ha deixat el portal inoperatiu durant unes hores. L'organisme regulador ho atribueix a un incident d'accessos irregulars. A les últimes hores s'està restablint l'ordre. Els Pets, Miqui Núñez, la Ludwig Band i els Amics de les Arts són els caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival de música de referència per als més petits de la casa, que tornarà a Sant Cugat del Vallès. Això sí, s'ha d'esperar a la propera tardor.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Michael Schulte.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus. Let's pretend.

0: suport i naus per a activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
2: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat avui sense acord, però amb una nova proposta de trobada, això sí, el proper dimarts. Els sindicats esperen que Educació els enviï dilluns una proposta per negociar que permeti parlar d'inclusiva, però també de salaris. Si aquesta no els convenç, han avisat que no assistiran a la trobada. Per la seva banda, el govern vol explorar marges de l'acord signat, recordem, entre Comissions Obreres, UGT i el govern per trobar solucions i propostes que permetin sortir d'aquesta situació. Escoltem Ignasi Fernández, de professors de secundària.
3: Ens hem emplaçat a que dilluns aporti una proposta de cara i ulls que toqui en primera instància el tema retributiu. Si no la rebem o la considerem insuficient, nosaltres no assistirem a la propera mesa de negociació.
2: I avui s'han presentat al Docs Barcelona els 17 documentals finalistes de la convocatòria promoguda per aquesta casa, la xarxa Radio Televisió Espanyola, Catalunya i 3CAT. Els projectes seleccionats, que seran coproduïts per les tres entitats, es donaran a conèixer al mercat audiovisual de Catalunya el dia 3 de juny a Granollers. Ha comptat amb la participació de televisions com Canal T, Canal 21 Ebre, Ràdio Televisió de Cardedeu, Badalona Comunicació, TAC12 i Ràdio Televisió El Vendrell. La consellera delegada de la xarxa és Núria de José.
4: Donar una oportunitat tant a la indústria, d'una banda, per potenciar el gènere documental, com específicament a les televisions locals perquè es puguin introduir en aquest gènere, que és complicat i que necessita d'un suport important.
2: Més temes, les empreses incomplien les mesures de seguretat en 9 de cada 10 accidents de treball mortal que es van investigar el 2025. La Inspecció de Treball ha tancat 54 expedients per pèrdua de vida de treballador i en 48 casos s'han detectat deficiències i incompliments de mesures de seguretat i salut. Són dades d'Inspecció de Treball que ha investigat 2.554 sinistres i 1.811 infraccions detallades. En total s'han incrementat un 8,2 les sancions amb 53 milions d'euros. I les plataformes d'usuaris i entitats en defensa del transport públic han protestat avui en una acció a l'estació de Passeig de Gràcia contra l'R Aeroport, una línia que consideren que perjudicarà encara més els passatgers de Rodalies i que veuen com un servei premium, diuen, només els turistes. Els activistes de Plataforma pel Transport Públic, Dignitat a les Vies, Zero Port, Salvem l'R2 Nord i Xarxa de Plataformes d'Usuaris han desplegat dues pancartes per fer-ho evident, diuen, més trens per a tothom i menys avions per a una minoria.
1: Notícies en xarxa.
5: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
6: Yo, hey, check this out.
7: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
8: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
7: Hit Parade.
9: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: milions de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un

0: Amics, amigues, senyores i senyors, de nou una nova edició del VIP 45 a través d'aquesta sintonia, des d'aquesta emissora de ràdio i, com sempre, tot recordant les cançons dels 70s, 80s i 90s. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de qui farà aquesta feina, jo mateix, Josep Lloret, a través de les ones. I així començàvem amb una de les cançons d'inicis del nou mil·lenni de Headhunter i el Revolution, una cançó molt bonica que de nou també hem recordat. Som-hi, comencem!
1: Love is the answer.
2: VIP 45. Te'n recordaràs.
0: I ara el que fem és retrocedir en el temps i ens situem a la segona meitat dels 80, on hi trobàvem aquesta banda que, de fet, va deixar la seva petjada en el que era l'Italo Disco més poderós del moment. Era Mr. Black i la Mona Lisa. Bonica cançó. Escolta.

0: I és que quan es diu que la música d'abans dels 80 i 70 no és la mateixa que ara, la mostra és aquesta que estem escoltant. Que de fet ja hem escoltat amb el gran George Duke, un home que ens va deixar malauradament, un gran pianista americà que s'acompanyava de grans artistes i podia fer cançons i versions com aquesta tan fantàstica que hem escoltat ara mateix. Això es deia Reach Out, George Duke. Anem avançant amb els èxits en aquesta edició del VIP 45. Aquí no s'atura res.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: Tenim ja a punt, des d'Itàlia, Radiorama.

0: És una de les figures més importants de l'Italo Disco. Hem escoltat els Radiorama. I una de les cançons ja conegudes com és aquest Desire. La història, doncs, que portava la mateixa Simone Zanini i una de les cançons que nosaltres hem recordat avui.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves. VIP 45.
0: Tenim més coses preparades ara mateix. Anem cap al Regne Unit. Recuperem una de les cançons de l'Eurodance dels 90 amb Eyes and See. Això es diu Give Me the Light, una cançó que ja comença a sonar. AKA.

0: A l'any 1983, des d'Itàlia, els Spinks, i aquesta cançó es deia Bad Girl, noi dolent. Arribant ja a l'equador del programa.
1: Això era un èxit.

0: Bit 45.
1: Bit 45, més èxits. Arribant des d'Itàlia, Agnès Caziola, més coneguda per Néixer. Remuntem en el temps a l'any 1998 amb una de les noies que va triomfar molt i molt en cançons com aquesta que ara escoltarem. Era simple, molt simple. Tan sols era un joc de game. No perdeu el fil dels èxits. Després, Bon Funky.

0: melodies impactants dels 80. Arribant des del Canadà, live, amb You Are All Play Out. Amics, amigues, de mica en mica, doncs, exhaurint el temps que tenim, David, 45 de repàs d'èxits. Atenció, perquè tot seguit arriba una de les melodies de Mother Talking, Dieter Bohlen, i el mateix Thomas Anders, i el Brother Louis.
1: VIP 45, amb Josep Lloret. Let's go, Lloret, come on, let's go. Tot un clàssic.

0: Aquest és el ja conegut so poderós de Solid Base des dels 90 amb el Come Get Me, una de les cançons que també hem recordat avui aquí en el VIP 45. Amics, amigues, marxem ja.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vigi.
1: VIP 45.
0: I si no ho ets, segur que t'acostes. Si estàs aquí escoltant, és perquè alguna cosa o altra t'agrada, eh que sí? Amics, amigues, senyores i senyors, marxem avui i ho fem de la millor forma, tot recordant un dels hits dels 80. Era el so de Mr. O'Mac Jr. i aquesta cançó que es deia Elephant Song, la cançó de l'elefant. Us emplaço a una nova edició del VIP 45. Que sigueu feliços, que vagi bé.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del Rock and Classics, el programa que, com és habitual, doncs posa en marxa la màquina del temps i mira enrere per a recuperar les millors cançons de la història del pop i del rock. I avui us portem un programa especialíssim perquè us parlarem de dues grans i efímeres bandes que van tenir lloc durant els anys 90. Parlarem de Temple of the Dog i de Mad Season. Comencem per Temple of the Dog, una banda que va néixer l'any 1990 a la ciutat de Seattle en ple apogeu de l'escena grunge. No es tractava d'un grup convencional, sinó d'un projecte molt puntual que va impulsar Chris Cornell. El motiu va ser la mort per sobredosi del seu amic Andrew Wood, el vocalista de la formació Mother Love Bone. La seva idea va ser fer un disc homenatge al seu amic i durant una gira amb la seva banda, amb Soundgarden, va escriure dues cançons, com eren Say Hello to Heaven, una cançó que posa els pèls de punta i que obria aquest disc d'homenatge a Andrew Wood, o també Reach Down, que va escriure directament pensant en Wood. A partir d'aquí, què va passar? Doncs Chris Cornell va decidir agafar una part de la seva banda, Matt Cameron i Mike McCready. D'altra banda, va recol·lectar dos dels excomponents de Mother Love Gone, Stone Gossard i Jeff Ament, i també hi va aparèixer en escena en una cançó Eddie Vedder. Eddie Vedder seria, al cap de molt poc temps, conegut per ser el vocalista de Pearl Jam, però en aquells moments doncs era una persona absolutament anònima, però estava en el cercle de Seattle i, per tant, Chris Cornell ja el coneixia molt bé. Així doncs, un supergrup que tenia alguns músics ja coneguts i d'altres que encara no ho eren, però que ho serien al cap de molt poc. Tot aquest conjunt de bons músics l'any 1990 es va reunir per enregistrar un treball que sortiria a la venda un any després, el 1991, en unes sessions de gravació que, segons els seus components, van ser molt boniques perquè no hi havia cap mena de pressió, es tractava d'un homenatge, no hi havia cap contracte amb una discogràfica pel mig ni res per l'estil, i a partir d'aquí va sortir un disc de culte que sonava molt i molt bé i que ens va sorprendre absolutament a tots quan va sortir a la llum. Començarem escoltant la cançó que obre aquest disc, una cançó que, com us dèiem abans, posa els pèls de punta i que parla, doncs, de dir hola al cel, say hello to heaven, amb una secció final a la cançó que té 6 minuts i mig de duració que realment posa els pèls de punta. Escolteu com canta aquesta cançó, jo crec que és una de les millors interpretacions de la seva carrera, Chris Cornell.

Avui al Rock and Classics especial Temple of the Dog. A la segona part del programa també parlarem del projecte Matt Season. Hem començat escoltant el tema que obria aquest treball de títol homònim, Temple of the Dog, Say Hello to Heaven. Anem ara a escoltar una altra cançó, una de les més conegudes d'aquest llarga durada, en la qual hi apareix el que seria el vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, a duet amb Chris Cornell, el cantant de Soundgarden. Hunger Strike.

0: Clàssics amb Esteve Llop.
1: Especial Temple of the Dog i Mad Season avui al Rock and Classics. Estem desgranant algunes de les millors cançons d'aquell llarga durada publicat l'any 1991, aquest projecte personal de Chris Cornell, per homenatjar el seu amic Andrew Wood. Mireu si eren amics que fins i tot van arribar a compartir pis, així doncs hi havia moltíssima sintonia entre aquests dos artistes de Seattle. Anem a un dels temes més bonics i també més impactants d'aquest disc, en el qual doncs comença la lletra dient "When the spoon is hot and the needle is sharp". Així doncs, una clara referència a la drogadicció d'Andrew Wood. Times of Trouble.

Temple of the Dog, un projecte molt bonic endegat per Chris Cornell, el vocalista de Soundgarden. Anem a escoltar encara un parell de cançons més, en aquest cas en una edició molt especial d'aquest treball que es va publicar pel seu 25è aniversari l'any 2016. Anem ara per un tema que en aquest cas, en aquesta edició especial 25è aniversari, hi apareixia una mescla alternativa del tema Wooden Jesus.

0: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Enfilem la recta final d'aquesta primera part del programa d'aquesta setmana que hem volgut dedicar al projecte Temple of the Dog, i ho fem amb un outtake, és a dir, amb una versió enregistrada de l'estudi que finalment va aparèixer publicada de forma diferent en el disc final d'aquest Temple of the Dog. És el tema que obria aquest disc i que es diu Say Hello to Heaven.

0: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Rock and Classics, avui especial dedicat a dos projectes diferents, alternatius, de les bandes originals que van provocar doncs aquestes sessions de gravació diferents. Anem ara, després de Temple of the Dog, a una altra història que es deia Mad Season, que va aparèixer entre els anys 94 i 95. El músic que va tenir la idea de fer aquest projecte musical va ser Mike McReady, el guitarrista de Pearl Jam, que al seu torn també va ser el guitarrista de Temple of the Dog i que també apareix en aquest projecte anomenat Mad Season. Un dels objectius d'aquesta formació va ser entretenir-se doncs, per ajudar a desenganxar-se de les drogues d'alguns dels seus components, com per exemple el baixista John Baker Saunders. També hi havia una veu impressionant a dins d'aquesta formació, la de Lane Staley d'Alice in Chains. També hi ha una part essencial d'aquesta formació, Barrett Martin, que era el bateria de la formació Screaming Trees. Així doncs, teníem una alineació bastant espectacular que va portar-nos només un disc l'any 1995 que es titulava Above. Un disc que portava algunes cançons realment increïbles. Hi ha registres de tot tipus, comencem amb aquest registre més balada, amb aquesta cançó tan bonica que es diu River of Deceit.

0: Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim en aquesta segona part d'aquest especial Temple of the Dog Mad Season. Estem revisant ara algunes cançons d'aquest projecte anomenat Mad Season, que l'any 95 va publicar al llarga durada Above. Anem amb un altre tema molt més rocker, més elèctric, que es diu Light.

Above, un projecte musical que va néixer l'any 1995, que va seguir al llarg del temps amb algunes aparicions en viu i després també amb alguns homenatges després de la mort del vocalista Layne Staley. Anem a escoltar una altra cançó d'aquell llarg durada que es diu I Don't Know Anything. No sé res.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui, que hem dedicat a aquest projecte musical d'una banda, Time Bill of the Dog, al principi del programa, i aquesta segona part que hem dedicat al projecte Mad Season. Anem ara amb una versió molt interessant d'aniversari que es va publicar l'any 2013, una edició de luxe que ens portava alguns temes inèdits de Mad Season no publicats i també algunes versions enregistrades en viu, com és el cas de les dues cançons amb les quals acabarem el programa d'avui, en un recital que va tenir lloc a la sala The Moor. Un recital que es va anomenar Live at the Moor, que ja l'havíem vist en vídeo, però que va aparèixer amb àudio remasteritzat en aquesta Deluxe Edition d'aquest treball anomenat Above. Per començar, us portarem Wake Up, el tema que obria originalment el treball Above, i després escoltarem una versió llarguíssima que van fer d'un clàssic de John Lennon, I Don't Wanna Be a Soldier. Espero que gaudiu fins al final del programa d'avui d'aquesta selecció musical que avui us hem ofert, i recordeu que seguim disponibles a les xarxes socials amb les principals novetats sobre el programa, i també teniu el nostre podcast disponible a les principals plataformes de podcasting. Gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé.